0: Nica nom li bona nom Chicho, aló, bon dia.
1: Sí, bon dia, ràdio em sentit.
0: Bon dia, ni l'ho ni m'ho per gent.
1: M'ho fi o m'hi amo?
0: O m'hi amo, cacau.
1: Argentino.
0: Argentino.
1: Exactament. Calugan... L'embarani ni va bau tenen na quan és aca.
0: Cam nom n'amo d'una quan és aca.
1: O
0: na,
1: d'un cap de fer duena, n'em un amo.
0: Mhm.
1: Zelu.
0: Ma bari ana kone ya kadam no ma funa mti ofna mti en paga nyogan
1: igatamen zelu bon dia ba tarde respecto na kwawa
0: mano
1: obrigado yamba
0: yamba yo